Där vi Senegal, Senegal, Senegal. Där vi Senegal, Senegal, Senegal. Där vi Senegal, Senegal, Senegal. Där vi Senegal, Senegal, Senegal.